0: relativament semblant a les que podem fer servir nosaltres, tot i la diferència del material. I no serà fins als romans, els nostres amics romans, que passaran a fer-se de metall. I a més, en aquest cas, en tenien unes molt curioses, que eren unes claus que feien servir per aquelles arquetes de metall i de més, on hi guardaven les coses més precioses, que, sobretot en aquest cas els homes, les claus eren anells. És a dir, eren anells que, a més, servien de clau. I això els servia amb ells per, en tot moment, saber on era la clau, que era la seva mà, perquè la portaven posada en un dit, però alhora també era un gest d'ostentació social, de dir, ei, mira, tinc una clau, per tant, tinc una arqueta, per tant, tinc calés, o tinc possessions molt preuades que he de protegir.
1: Molt de pel·lícula, això, de l'anell que obre alguna porta.
0: Sí, sí, sí, és una miqueta...
1: O una capsa, una
0: molt especialitzat, no? I en diversos museus n'hi ha, d'exposades d'aquestes claus anell romanes, i realment són precioses, no? Al final, el que acaba derivant, no?, aquesta necessitat de les claus i també doncs, la complexió amb què acaba desenvolupant-se l'ofici, és precisament això, la creació d'oficis específics per crear panys i, evidentment, per crear claus que els puguin obrir, no? És com, per exemple, en el cas català, el 1380 es funda el Col·legi de Mestres Manyans, Armers i Agullers, un gremi especialitzat, en aquest cas a Barcelona, que encara avui continua en actiu, encara avui existeix el gremi de serrallers de Catalunya, amb prop de 250 agremiats que representen això, el sector de la serralleria i de la metal·lúrgia. Però quan realment hi ha el canvi més significatiu serà a partir de la Revolució Industrial. Al final, per bé o per mal, gairebé tot acaba canviant després de la Revolució Industrial, el segle XVIII, es crea el pany de palanca, que és encara un avui dels més habituals. Parlem molt de panys perquè al final no hi ha clau també sense pany, no? Una cosa no va sense l'altra. I sobretot, també gràcies a un concurs que a principis del segle XIX crea el govern britànic. Ells es troben que a les drassanes de la ciutat de Portsmouth es produeix un robatori amb claus falses. Aleshores, el que fa el govern britànic és impulsar un concurs per veure qui és capaç de crear un pany que no es pugui forçar d'aquesta manera, que no es pugui falsificar les claus tan fàcilment. I el 1818, un serraller que es deia Jeremiah Chubb és el qui va guanyar unes 100 lliures, que per l'equivalent del moment serien uns 11.000 euros, per tant, poca broma. I a més, fixa't, Jeremiah Chubb és un cognom que encara avui està lligat a les alarmes, a la protecció.
1: Ara mateix acabo de veure el logo... L'acabo de visualitzar.
0: Unes lletres de color blau, sí, sí, doncs encara avui, sí. Després d'aquests 200 anys, aquesta gent s'estan dedicant a això, perquè no en va. Aquest pany que ell va fer, fins al 1851 ningú el va aconseguir forçar. Per tant, realment va guanyar el premi amb totes les de la llei. També van ser un dels primers en construir caixes fortes, conjuntament amb el seu germà, i per això et dic que encara són ben vigents dins del sector. No? Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes més petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior, que van ser inventades per un americà, que es deia Linus Yale, el 1848, i el seu fill, que també es deia igual, el 1861, el que va ser aconseguir reduir aquest tamany de les claus fins més o menys el que tenim nosaltres, perquè abans havien de fer una a una, aquelles claus grossotes que veiem a vegades, no?, que són molt, molt antigues i que evidentment són molt poc pràctiques. No? I en essència el que feien era agafar una miqueta aquell model que ja tenien els egipcis i adaptar-lo, en aquest cas, a les reduïdes dimensions. És a dir, que al final tot acaba sent cíclic, tot acaba tornant. I et deia, no?, que en el cas de les claus també són un objecte poderosíssim, o com a mínim a mi m'ho sembla per això, per aquesta simbolisme d'aquesta intimitat, d'aquesta propietat privada, d'aquesta cosa important que és el que és el que guarden, i al final són un símbol molt potent, i fins i tot molts estats l'han acabat adoptant com a símbol, més enllà del Vaticà, que té les claus de Sant Pere per raons òbvies, però també és un símbol, per exemple, de Palestina. Les claus és un símbol de Palestina perquè, doncs, el 1948, quan Israel declara la seva independència, es produeix l'episodi de la Nakba, que és l'expulsió de més de 750.000 persones, persones de palestines, que passen a ser refugiats. El que van prendre va ser allò posat, però sobretot el que no van deixar per res del món van ser les claus de les seves cases, perquè allò era temporal i havien de tornar, i havien de poder tornar a obrir aquelles portes que havien tancat perquè els havien fet fora de casa. Això no va passar mai, tot i que el dret internacional els hi donava la raó, mai aquesta gent ha tornat a casa seva, i moltes vegades aquesta casa ni existeix en l'actualitat perquè va quedar totalment destruïda. Però això no deixa de fer que cada 15 de maig els palestins es reivindiquin com a poble, sobretot amb això, amb aquestes claus a la mà, amb aquest símbol, doncs, de la seva intimitat, que per desgràcia van arribar a perdre.
1: Com ara pensava amb aquesta última part que ens has explicat, pensava això, que com les claus poden esdevenir un símbol. Ara està una mica fora de guió això, però és igual, perquè m'hi ha fet pensar.
0: Això és el millor.
1: No que sí, jo també ho crec. No, pensava que ara que hi ha hagut les primeres manifestacions una mica massives amb tot el tema del lloguer, que el símbol també que s'està utilitzant són les claus, no? Aquest moviment de clau de pis, perquè acaba també com simbolitzant l'espai on tu vius, que és un com un dret bàsic tenir un lloc on viure segons la Constitució, bla bla bla bla bla. I mira, ara m'hi has fet interconnectar amb tot això. Posem una mica de música.
0: Vinga, va.

0: A veure, et porto una cançó que és una meravella, que és Falling. És la cançó que va servir a l'Alicia Keys per debutar l'any 2001. La colo amb tota la cara del món, perquè no té res a veure, senzillament que l'Alicia es diu Kiss.
1: Kiss.
0: No té res a veure. Però és que em sembla tan meravellosa la cançó, i com que m'agrada començar amb música, i sé que no em renyaràs,
2: no,
0: pues
2: no,
0: endavant.
2: Mai.
0: I mira, volia aprofitar també perquè em renyis una mica més. Perquè avui volia fer una mica de, com es diu això, d'autobombo. Sí, perquè tu i jo vam començar fa molts anys a ser amiguets, però després vam començar també a treballar junts. I una de les primeres coses que vam fer junts i que vam aprendre moltes coses, o almenys jo em vaig aprendre moltes i m'ho vaig passar molt bé, i crec que també es va forjar una mica més la nostra relació en aquell moment, va ser quan vam comissariar Generació Re en el que en aquell moment seria el Museu de la Vida Rural, que ara ja és Museu Terra.
2: Exacte.
0: Generació Re, que era una exposició sobre moltes coses, però ho intentarem resumir dient que era una exposició de com van haver-hi canvis que venen promoguts o no per la societat, però que es generen trencaments. Posàvem, no?, dos exemples molt clars, com van ser la filoxera i Covid, i com moltes vegades sortim reforçats d'aquests canvis i es generen generacions de repensar, de reflexionar, de reimaginar, etc. Ho he fet bé així, dit a grans
2: trets? Jo crec que
0: trets.
2: Sí, està bastant bé el resum. Llàstima que, esclar, ara no es pot comprovar, no?, si l'hem fet bé o no el resum, perquè no es pot visitar l'exposició.
0: Podem,
2: no?,
0: visitar la web, vaja. Això sí.
2: Sí,
0: Expo Generació Res pot visitar. En qualsevol cas, va ser una idea teva meravellosa que m'agradaria que compartissis amb les persones que ens escoltaran.
2: Per tant, no és autobombo, és bombo teu cap a mi.
0: És bombo del... Sí, bueno, sí, una mica, sí. Bueno, no, perquè no. Va ser un gran encert de l'exposició i ara veuràs cap on va, i espera, perquè tot està pensat. Et va sortir del teu cap fantàstic una instal·lació amb claus, que m'agradaria que ens expliquessis com la van muntar, per què la van muntar, per què se't va acudir, i una mica com es veia dins l'expo.
2: Bé, el tema era que havíem d'incloure dins de l'exposició un projecte de l'Institut Ramon Muntaner, que el que estava fent era estar cartografiant a nivell de països catalans els pobles abandonats que hi havia a Catalunya, en alguns casos doncs, totalment, bueno, nosaltres ho vam tractar a Catalunya, n'hi havia alguns que totalment abandonats, alguns que estaven en vies no, de ser abandonats, és a dir, que ells comptaven que tenien menys de 30 habitants, d'altres que estaven en procés doncs, de poder-se tornar a habitar arreglant algunes cases i de més. No? Aleshores, no, era el que comentàvem precisament abans, no? A mi em va semblar que la forma fantàstica de representar cadascun d'aquests pobles era una clau, no? I aleshores el que vam fer va ser posar, en aquest cas vam acotar-ho a la vegueria de Tarragona, on hi havia 90 llocs d'aquests que entraven dins del projecte, i vam posar 90 claus, cadascun amb el nom del poble que volien representar, i era això, no? Era dir, al final segurament l'últim que va marxar d'aquell poble el que va fer també va ser, com dèiem en el cas dels palestins, és prendre la clau també, perquè no saps mai si hauràs de tornar, i allò és el que et permet sempre poder tornar a entrar al que potser havia sigut casa teva.
0: Va ser una instal·lació que a tothom li agradava molt, jo ho recordo, no?, quan fèiem visites, que la gent sempre la mirava com que no sabia si estava entre l'estadística, l'obra d'art, la instal·lació, i bàsicament també l'he portat perquè una mica de resultes d'aquesta instal·lació i també de la feina de l'Institut Ramon Muntaner, el que es va fer posteriori, que existeix ara mateix en línia, és un joc que el va fer l'Institut Ramon Muntaner, el Museu Terra i Còdol, que el van anomenar La clau ets tu. I bàsicament és un joc que està pensat per l'alumnat de cicle superior de primària i es parteix d'una idea d'un món cada vegada més urbanitzat en el qual s'han de generar propostes per repoblar pobles abandonats o en risc de despoblament a través, doncs, ja et pots imaginar, de la sostenibilitat, del patrimoni, etc. En qualsevol cas, a mi el títol em va semblar com que estava molt inspirat en la instal·lació que hi havia Generació Re, perquè al final aquesta paraula clau juga a molts significats. I parlant de significats, he portat tres obres d'art d'un mateix autor, que és Magritte, autor surrealista, i les he portat perquè es diuen una, La clau dels camps, l'altra són quadres, La clau de vidre, i l'última, La clau dels somnis. La primera, La clau dels camps, és una peça molt coneguda, que segur que si us agrada una mica l'art la teniu al cap, que és aquesta finestra que està encarada cap a un camp, els vidres es trenquen i queda el paisatge en els vidres, no? És com una cosa molt, molt bonica. Després, a la peça, la clau de vidre, hi ha unes muntanyes i al mig d'aquestes muntanyes hi ha una roca flotant brutal. Bueno, em sembla que també és una peça molt bonica, parla, no?, una mica d'aquesta cosa de la naturalesa que és tan robusta però te la posa superlleugera perquè hi ha una roca flotant al mig del cel, es diu la clau de vidre. I finalment la clau dels somnis, on hi ha quatre imatges, un cavall, un rellotge, una gerra i una maleta, i a baix escriu coses que no són, no? Doncs, per exemple, el cavall té escrit la porta, el rellotge té escrit el vent i la gerra té escrit l'ocell, que això ho feia molt Magritte, jugar una mica al despiste entre llenguatges.
2: Que és i el que no és.
0: Sí. I les tres peces porten en el títol clau, però no apareix cap clau literal, evidentment, en cap dels tres quadres, i em fa l'efecte que aquesta clau de la qual parle és aquesta clau del joc, no? De la clau ets tu, entesa com quelcom, un artefacte, tot i que ara en Història de l'Art no ens agrada massa parlar d'artefactes, com aquest sistema que et permet accedir a altres espais metafòrics. Ens has explicat molt bé amb les claus físiques d'on sortien i per què serveixen, però el concepte de clau de forma abstracta o metafòrica dins de l'art a mi em sembla molt interessant, no? Una altra obra d'art que t'aporto, que ara tinc molt apropet per qüestions laborals, és, segur que te'n recordes, Àlex, és l'homenatge a Sarajevo, que està al Museu d'Art Modern de Tarragona.
2: Un mural bastant gros, i a més destaca, sí, molt en la sala on està instal·lat, sí, sí.
0: És una peça molt gran que va fer un ballenc, el Jaume Soler, i és com una mena de retaule que representa els horrors que va ser la guerra dels Balcans i concretament de la ciutat de Sarajevo. Perquè la gent es faci una idea, tot i que es pot buscar en línia, és un retaule que està dividit en caselles i a cada casella, a cada panell, hi ha una representació de la guerra, no? Doncs des de l'àliga que representa el poder, uns pits i un falos que representen les violacions que s'hi van dur a terme, la sequera, unes mans ensangonades, hi ha altres caselles que estan disparades, hi ha forats... És tot una mena de... Sí, de llibre obert del que pot comportar, en aquest cas va ser la guerra dels Balcans, però és aplicable a qualsevol altra peça. Per què la porto avui aquí? Perquè hi ha un panell, concretament, que té una clau penjant, com una mica a moda de ready-made, no? La clau penja i, literalment, si fa vent, es mou. Llavors, si et preguntaria tu, després ja veuràs per què t'ho pregunto, per què creus que hi ha una clau en aquest panell? Està en lloc super... O sigui, central, eh?
2: Pues suposo que potser és aquesta mateixa idea que hem anat repetint, no? Que és aquesta simbolització, no? D'aquella part íntima, d'aquella part privada, d'aquella casa, no? D'aquella llar que deixes, no? De tots aquests refugiats que han de marxar de casa i després van a llocs que normalment no hi ha claus, no? En els barracons no hi ha claus, en les tendes de campanya dels camps de refugiats no hi ha claus, no? És a dir, que també és com una certa deshumanització no tenir una clau on poder-te tancar.
0: Mm-hmm. Està bé perquè tu, com jo, ets tirant a fosc i pessimista. Jo...
2: Sí, sí, sí, l'alegria de la huerta. Sí,
0: jo també,
2: sí,
0: pensava el mateix, rotllo, que és aquesta casa que he hagut de deixar, aquest lloc que no sé cap on vaig, una clau, com tu deies abans, que potser mai més faré servir, i a mi se'm fa una clau trista. Però la persona que a mi em va explicar el retaule, que porta moltíssims anys treballant al Museu d'Art Modern de Tarragona, la interpretació que em fa és que és la clau que permetrà resoldre el conflicte. I em va semblar meravellós com dues noies d'edats no tan separades i que hem nascut a pocs quilòmetres de distància i hem tingut una vida molt similar, segurament en molts sentits, fèiem una interpretació tan diferent de la mateixa clau. I també em va semblar que ajuntava perfectament el que he intentat explicar avui, no? Que és la clau en aquest sentit més físic del mot, no? D'aquesta cosa que tanque un espai, però també aquest artefacte que permet obrir solucions o entendre'l de manera simbòlica. Estava tan segura que tu diries la meva interpretació, és que no he dubtat ni un...
2: Però al final es pot prendre també com una cosa ambivalent, no? És a dir, les claus serveixen per tancar, però alhora també serveixen per obrir.
0: Totalment. Sí, sí, és que és com tu abans, no? De, el pany existeix perquè hi ha la clau i viceversa. I per acabar, ja que he començat amb una cançó, tancarem una altra cançó,

0: Et presento a la banda Urban Cookie Collective, m'encanta el nom. Quan jo teníem un any, és a dir, l'any 93, van llançar aquest single que es deia The Key, The Secret. És amb la cançó amb la qual es van fer famosos. S'ha considerat que és un dels himnes de la música dance dels anys 90, o sigui, la gent que en aquell moment estava en el dance la va adorar moltíssim, i la porto perquè tota la lletra, Àlex, tota la lletra de tota la cançó, que no és curta, t'ho asseguro, és I've got the key, I've got the secret, I've got the key to another way.
1: Molt bé.
0: I així va dient-ho tota l'estona. Però si tu penses, és profunda, la lletra,
1: sí, sí.
0: Perquè, escolta, tinc la clau, tinc el secret, tinc la clau per anar cap a un altre lloc. És, o sigui, és tot el que hem explicat resumit en quatre versets. Què et sembla?
1: Meravellós, com
0: ben
1: sempre.
0: Ben tancadet, no?
1: I tant, sí? Tancat amb pany i forrellat.

0: Mama, passaré un moment a buscar les claus de recanvi del meu pis.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Ja hi tornem a ser. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa, encetem els 25 minuts setmanals més senderistes, més excursionistes i més viatgers que pugueu trobar en un únic programa. En diem sendes, el plural d'una paraula poc habitual per designar camí, corriol o petit traç al mapa. Com poc habitual són les nostres propostes. Les tres d'avui són aquestes que presentem ara mateix en el nostre sumari. Dir que el Penedès és terra de cava no és pas descobrir la sopa d'all. El que potser sí que us sorprèn és el lloc on els documents antics situen el primer cava fet a Catalunya. I atenció, perquè és a Terrassa. La Sílvia Comelles, de l'empresa turística Tres Turons, ens fa 5 cèntims d'una ruta guiada als indrets on hi va haver vinyes, cellers i el primer productor, Pau Galí. El Xavi Tió proposa una ruta senderista cap al massís dels Ports des de la banda de la Terra Alta. Inclou un parell de cims amb bona panoràmica, pinedes monumentals i un indret molt peculiar, l'altiplà de Terranyes. Tòquio, Kyoto, Osaka, Nagasaki, Yokohama, tots ells són noms de ciutats molt conegudes al Japó, llocs de pas o d'estada pels viatgers que van al país del sol naixent. Avui, però, descobrim, amb el Jordi Gastó, una ciutat petita i molt interessant, Kanazawa. Ens citarà els seus 10 imprescindibles. I ara posem fil a l'agulla, o ens calcem les botes, més ben dit. Veniu? Doncs va, que marxem. El primer escumós terrassenc, la increïble història d'en Pau Galí i el primer cava català. Aquest anunciat bé podria ser el títol i el subtítol d'una novel·la, però és el nom d'una ruta guiada que condueixen els companys de l'empresa de guiatges Tres Turons. Un itinerari que palesa que sí, que molt abans del ciment, blocs de pisos i fàbriques, a Terrassa hi havia vinya. I com diu l'anunciat, no només això, sinó que va ser la primera localitat catalana on és documentada l'elaboració de vins escumosos, allò que des del segle XX coneixem com a cava. Sorpresos d'aquesta revelació? Doncs la guia, educadora, administradora i gestora de Tres Turons, la Sílvia Comelles, ens demostra que amb aquesta afirmació no ens hem begut l'enteniment.
1: Totes les proves indiquen que va ser aquí Terrassa. De fet, ve d'un estudi que es va fer a l'Arxiu Històric de Terrassa. En Joan Soler, el Pep Figa i la Sol Roig van investigar aquest tema perquè es van trobar amb una documentació insòlita. I és un document que parlava del que el 1850 en Pau Galí Galí d'aquí de Terrassa havia guanyat un premi per un escumós. Això era el 1850 i els escumosos aquí a Catalunya no es van començar a fer fins al 1870, a la zona del Penedès. Però resulta que 20 anys abans, un terrassenc, amb molta vocació d'experimentació i de provar coses noves, va voler fer un escumós, li va sortir bé i fins i tot li van donar un premi. El que passa que després no va continuar.
0: Al voltant de la història de Pau Galí, el terrassenc precursor dels escumosos, Tres Turons condueix un itinerari guiat que ens porta als llocs dels fets, on es va arribar a produir cava vallesà. És una de les 5 propostes del Rutatast, un projecte de rutes gastronòmiques agarenques impulsada pel Gremi d'Hostaleria de la Ciutat, Terrassa Turisme, Museu de Terrassa, els cuiners del Teca Vins i Tres Turons. 5 rutes que, partint de la història, expliquen territori, identitat i gastronomia.
1: Hi ha 1.000 narracions, no?, vinculades amb el que hem menjat, i de moment en tenim 5 de preparades i les anem programant al llarg de l'any. I parlem d'això, parlem de patrimoni, parlem de què hem menjat i com ho hem produït, i evidentment tastem, fem experimentació gastronòmica, recuperant receptes antigues o plats antics, i fem un maridatge de tot, que és molt xulo. I havíem posat això a Ruta Tast perquè junta les dues coses. Fem una ruta, caminem, veiem patrimoni, visitem coses i fem un tast.
0: Doncs caminar, conèixer, tastar, què pot sortir malament de tot plegat? La ruta guiada, el primer escumós terrassenc, la increïble història d'en Pau Galí i el primer cava català, apropa el visitant a diversos escenaris. Aquest és el primer.
1: I el que fem és començar fora de l'antiga vila de Terrassa. Avui seria un barri de Terrassa, que és Can Boada. En aquest barri hi ha dues masies, i una concretament, que és una masia del segle XIII, en la que s'hi feia vi. I, curiosament, aquesta masia, que és la més antiga que es conserva a Terrassa, també va ser la masia on Pau Galí va cultivar el seu raïm, el que va fer el primer escumós. Vull dir que ens lliga molt bé tota aquesta història del Pau Galí, el fet de que es conserven les masies, avui s'estan restaurant.
0: Doncs bé, unes masies que ara es recuperen i que la Sílvia Comelles confia que molt aviat es puguin visitar també per dins. De moment, mirem cap al costat.
1: Que, a més, al costat hi ha una ermita modernista que s'acaba de restaurar i, per tant, es pot visitar, que és l'ermita de la masia. Comencem aquí l'ermita i aquí sí que podem parlar de paisatge, perquè el paisatge es conserva i es parla d'aquesta memòria que tenen els espais, no? El paisatge es conserva, ara hi ha pisos, hi ha la riera, però ja la fesonomia del paisatge es conserva i, per tant, ens podem imaginar fàcilment com era aquest espai fa 150 anys enrere.
0: Deixem el barri de Can Boada i ens dirigim cap al centre històric. Abans, travessem places amb testimonis del passat agrícola. Oliveres i altres arbres fruiters, avui integrats dins de parcs urbans que no fa pas gaires dècades feien bo allò de tot això van ser camps. I per fi arribem al rovell de l'ou de la ciutat. Sílvia Comelles.
1: Perquè el nostre objectiu és arribar al Raval de Montserrat. I anem a l'Ajuntament. I el que avui és l'Ajuntament, doncs si tiréssim enrere i anéssim a l'època en què va viure Pau Galí, aquest productor del primer cava, allà hi havia la seva casa. La seva casa és on avui s'aixeca l'Ajuntament de Terrassa. Per tant, parlem de la Casa Galí, el fantàstic celler que tenia i de l'espai on es va produir aquest vi. Evidentment, ens ajuda en tota la documentació gràfica que tenim. Tenim fotografies de la casa, i per tant, la visita s'acompanya. Estem al lloc dels fets, però com que el lloc dels fets s'ha transformat, doncs hi ha tot aquest suport documental que ens ajuda.
0: El que sí que perdura ben a prop és la Casa Torrella, que conserva soterranis amb un celler que ens posa en context de com eren moltes cases, tant de l'antiga Terrassa com també de l'antic Sabadell, i un forn de pa de principis del segle XIX. Continuem cap a la penúltima aturada.
1: I ens n'anem a la fantàstica Casa Alegre de Sagrera, que és un casal burgès d'època modernista. De fet, és del final del modernisme, del 1912. Es va restaurar i molta de la decoració que hi ha fa referència a la vinya, que sovint no ens hi fixem, i els de Terrassa i els de Sabadell parlem de la industrialització, de vegades sense recordar que si es va poder fer aquest salt a la mecanització i a l'aposta per la nova energia del vapor, va ser perquè aquestes famílies que van fer el salt a la industrialització eren productores de vi. I, per tant, el vi i la producció de vi i aiguardent és el que va permetre capitalitzar la industrialització. Els primers vapors que hi ha tant a Terrassa com a Sabadell els aixequen famílies que són terratinents i que, per tant, fan vi. I això no se n'obliden. I, per tant, les decoracions, hi ha aquest record a la vinya, al vi.
0: I a Can Alegre, després de gaudir de relleus, pintures i objectes decoratius que fan alegoria a la vinya i al vi, seiem al voltant d'una taula. Toca regar-ho tot.
1: Acabem fantàsticament. Ens n'anem a una taverna, a la taverna dels amics del Teca Vins, en Cesc Castellet, que és una persona que coneix molt el món del vi. Fem un tast d'escumosos del territori i ens explica tot el tema relacionat amb l'enologia. La producció d'aquests vins, com era llavors, com és ara, la varietat, perquè Terrassa tenia una varietat, que era el terrassenc, que era una varietat de vinya que existia ja des del segle XV. Que hi hagi una varietat de vinya en un territori ja ens parla de la superespecialització que hi havia en aquest territori, d'això que en molts moments va ser un monocultiu. El 70% de la producció, en alguns moments del segle XVIII i XIX, estava dedicat a la vinya. I en Cesc ens explica tot això i és quan podem fer un tast d'escumosos i descobrir a través del gust tota aquesta història que hem anat explicant i desgranant.
0: De fet, matisa la Sílvia que Terrassa i el Vallès no van tenir un, sinó dues varietats de raïm, el terrassenc, que ja hem comentat, i també el trapat, una varietat de vi blanc. La fil·loxera va apartar tots dos de la producció, però no estava tot perdut.
1: El terrassenc justament s'està recuperant. Hi ha un projecte que ja fa uns anys que va engegar. Es va fer una crida perquè la població pogués participar-hi i se n'han pogut recuperar algunes mostres de cep antic i s'ha tornat a plantar i ara hi ha dues finques en què es planta. Sant Font de Gallà i també la finca de Mossèn Homs. Ja s'ha fet una primera barema i aviam estem pendents de que aviat puguem provar el terrassenc, que era un vi negre, molt semblant al negrelló, i que era una varietat autòctona que es cultivava tot el Vallès, que malauradament a partir dels anys 60 es va deixar de cultivar. Però sembla que estem a punt de recuperar-lo.
0: I que ben aviat podria ser perfectament la cirereta d'aquesta ruta guiada. Però el Rutatast inclou quatre rutes més, com hem dit. Una és dedicada a les antigues pastisseries de la ciutat, als dolços i a les xocolates, molt apreciades a Terrassa. Una altra, titulada La set de Terrassa que menjar en passa del Dàcar a la botifarra de músic, parla del Dàcar, paraula agarenca que designa un postre de postguerra, un pa de pessic cobert d'encenalls de xocolata. També hi ha una visita guiada que parla de la història gastronòmica de Terrassa des de temps del Paleolític i fins l'era industrial, de la que n'és llegat la Terregada, nom que designa les restes del carbó esmicolat que quedava en un cova i que, en el cas de Terrassa, també es refereix a un plat obrer propi. La Sílvia Comell

0: Opcions més suavitzades, amb botifarres. I finalment una cinquena ruta guiada referida a les fondes d'Antes, els menús cantats de les fondes de Sisos, que es refereix als enginyosos menús pels obrers que se servien en aquestes fondes i tavernes, de les que encara a dia d'avui se'n conserva alguna. Si voleu viure alguna de les cinc experiències, tant en dates programades com concertades per grups, dirigiu-vos a entrapolis.com o al web tresturons.cat, 3 amb número. Una empresa amb força anys de vida que aglutina arqueòlegs, historiadors, antropòlegs, guies i educadors patrimonials, que expliquen Terrassa, Sabadell, el Vallès Occidental en general i Sant Llorenç del Munt, i que s'afanyen per fer bo allò que deia Pere IV. En Materra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins un bosc espès, cinc quarteres massa terra, com al Vallès no hi ha res.
1: Sendes.
0: Arriba el temps de senderisme aquí al Sendes i ja saben que la secció de senderisme és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard.
0: El nostre expert en caminades. Xavi, avui recuperem les terres del sud, eh?
2: Això mateix. Si l'altre dia vam recuperar les terres tarragonines, avui recuperarem els ports de Beseit. Ens n'anem cap a la part central dels ports, per la zona interior d'Horta de Sant Joan, i us proposo anar a pujar un parell de cims que ens oferiran una bona panoràmica de la zona nord del port en un itinerari per paratges solitaris i abruptes que ressegueix magnífiques pinedes, on veurem diversos exemplars monumentals, en fort contrast amb la part central de l'excursió que passa per l'altiplà de Terranyes, totalment descobert de bosc. Farem un recorregut en sentit horari que ens pujarà a la Punta Blanca. Resseguirem per dalt la cinglera de la Serralla amb el saltador de Franquet. Traspassarem el gran altiplà del Terranyes amb el seu refugi. Anirem a treure el cap a la Miranda de Terranyes i després ens entaforarem els clots per remuntar de nou fins al Coll de l'Areta, des d'on baixarem a recuperar el cotxe al Coll de Miralles.
0: Doncs vinga, anem a començar aquesta ruta. Punt de sortida.
2: Anem a començar a caminar al Coll de Miralles. Venim des d'Horta de Sant Joan i podem arribar per una pista que des de l'àrea recreativa de la Franqueta s'enfila fins al Coll de Montfort i en 4 quilòmetres i mig de molt bona pista arribem al Coll de Miralles i pel camí, a més, podem admirar l'auró de Josepó, indicat, és un exemplar declarat arbre monumental, i la fulla de l'auró, a més, és l'emblema del Parc Natural dels Ports. Bé, comencem a caminar, desfent 200 metres la pista per on hem pujat amb el cotxe, i agafem a la dreta la pista del Gravolà, una pista secundària que comença a pujar per dins d'una espessa pineda i que es posa al barranc de l'Escaleta Vella. Quan s'acaba la pista, continuem pel torrent per un senderó fitat que ens mena a la Font del Gravolà i a la Font del Xaco. Petites surgències mig embardissades, on els senglars i els cabirols fan de les seves sense que ningú els molesti. Si fins aquí havíem anat relativament planers i cap a llevant, ara traspassem el torrent, ens posem a nord i enfilem fort per un sender ample que continua fitat fins a sortir quasi al capdamunt d'un petit collet on trobem el Pic Amat. Declarat arbre monumental, és un enorme pi negral i el nom li ve de les dues soques que li arrenquen quasi des de mateix terra, com si fossin dues cames, doncs el Pic Amat. Acabem de guanyar la Carena, és el termenal entre Arnes i Horta de Sant Joan, just entre la Punta de Sallent i la Punta Blanca. Aquí girem de nou a llevant i sense camí massa definit anem a pujar per una petita canal on haurem de posar les mans a terra fins a assolir el cimet planer de la Punta Blanca. És obert als quatre vents i on tenim vistes cap a nord, cap a les roques de Benet i els Montsagres. Veiem també Horta de Sant Joan i la muntanya de Santa Bàrbara al costat. Més propers veiem les grans moles de conglomerat de la Ballestera i de la Falconera. Cap a ponent veiem la inconfusible silueta del cim del Penyacalera i també la moleta del Molló. Cap a sud tenim tot l'altiplà de Terranyes, on anirem després, i veiem per darrere el cim del Caro, rere els propers cingles de la Vall d'Uixó. I a tocar tenim tota la cinglera de la Serralla, penjada vertical sobre l'ombria del Gravolà, a la capçalera del barranc de l'Escaleta Vella, per on hem pujat. Sortim del cim i trobem de seguida un altre exemplar d'arbre monumental, és el pi de tres cames.
0: Que no de les tres branques, eh?
2: No, però com si ho fos, perquè és, tot i que és també un pinagral, doncs és això, tres branques, en realitat.

0: ciutat, no? D'aquí ens posem de seguida sobre les parets de la Serralla, que resseguim vora el Cingle, passem pel Saltador de Franquet, és el punt de màxima verticalitat, i sortim a la sendera ben fressada que puja des de la Vall d'Uixó. Deixem el ramal que s'adreça als masos de Bayo i de Paulino i anem a l'esquerra enfilant-nos suau cap a sud fins a l'altiplà de Terranyes, una gran planúria en forma de mitja lluna que contrasta amb les valls i cingles que l'envolten. Sortim del bosc i aviat veiem el refugi de Terranyes, és el Mas del Torrero, és un refugi lliure i ben condicionat, amb una gran cisterna coberta al davant i un abeurador per al bestiar. Li podem anar a donar un cop d'ull i continuem per pista un petit tros fins a deixar-la i posar-nos a sud-oest per anar a entrar de nou al bosc, entre marges abandonats, fins al cap de poca estona anar a treure el cap a la Miranda de Terranyes. És el sostre de l'itinerari, completament penjada sobre l'espectacular gorja del barranc de la Paridora, a la capçalera del riu Algàs, amb les moletes de Venanci, la mola de Lino i la mola de la Paridora al darrere. I, contemplat l'espectacle, girem a nord-est i per un llom anem a buscar un sender que deixem de seguida per enclotar-nos cap al Coll dels Bots primer i d'allà davallar encara més fort fins al fons del barranc. Són Los Clots, és la confluència de diversos petits barrancs. D'aquí comencem a remuntar un sender fitat que ens condueix per terreny obert a sortir al Coll de l'Areta, on retrobem la pista que ve del Mas del Torrero, i del coll davallem per una revirada sendera entremig d'una preciosa pineda per l'ombria de l'escala, passant pel costat de dos altres magnífics exemplars de pi negral, declarats també arbres monumentals. Són l'opi remot i l'opi poll. I poc més avall arribem al Coll de Miralles, on tenim el cotxe.
1: Doncs, com sempre, després de fer la descripció de la ruta, arriba el moment de la corresponent fitxa tècnica que ens fa el Xavi Tió. Comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
0: Doncs, pràcticament 9 quilòmetres.
1: Desnivell?
0: 600 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 6 horetes, xino-xano, per poder contemplar les magnífiques vistes.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
0: Posem-hi un 2, 2 sobre 5, per algun tram de pendent fort.
1: Referències a internet?
0: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Un tomb per Terranyes, d'un usuari que ja ens és de la família, que es diu Toni Planes.
1: Algun dia l'entrevistarem, l'hem de portar al programa, el Toni Planes, perquè ens serveix de molta inspiració. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
0: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc en Jordi Gastó i us volia parlar dels 10 llocs imprescindibles de la ciutat de Kanazawa, al Japó.
1: Japó, un país fascinant que molts europeus descobreixen i que hi tornen. Alguns potser fan turisme urbà exclusivament a la seva populosa capital, Tòquio, o bé inclouen Osaka o Kyoto i les històriques Hiroshima i Nagasaki. Avui el Jordi Gastó ens parla d'una ciutat petita que el va deixar impactat durant el seu viatge al país del sol naixent, Kanazawa. I avui ens el descriu en els seus 10 indrets més destacats, els quaderns del viatger.
3: Kanazawa és una ciutat de 450.000 habitants situada a la regió de Hokuriku, prop dels Alps japonesos. Des de l'arribada del Shinkansen, o tren bala, està a només 2 hores i mitja de Tòquio, amb la qual cosa és relativament fàcil anar-la a visitar. Se la considera la rival de Kyoto al parlar de les joies històriques del Japó interior. Si hi aneu, no us podeu pas perdre... 1. Jardí Kenrokuen, jardí del període Edo, un dels més importants del Japó. El seu nom ve dels 6 atributs de la perfecció que es consideren en aquell país: aïllament, amplitud, artificialitat, antiguitat, aigua abundant i grans vistes. Està considerat un dels 3 més macos del Japó. 2. Mercat Omicho. És un laberint de peixateries i restaurants que bull d'activitat. Molt espectacular. I el consell que us dono és el que jo vaig fer aquí i a tot el Japó. Entreu a menjar en un lloc que no hi hagi cap occidental. Sempre us sorprendrà i sempre serà millor i es tractaran, evidentment, molt bé, com sempre passa en aquest país. 3. Castell de Canazaba. És un colossal complex del 1600 aproximadament. Un incendi el va arrasar dos segles i mig més tard. Això acostuma a passar, ha passat molt al Japó, però es va reconstruir amb força precisió. És espectacular, va ser residència de diversos clans japonesos i algun mur dels exteriors encara es mantenen originals. 4. El Museu d'Art Contemporani del segle XXI és un museu diferent. Per dins, evidentment, trobareu exposicions d'artistes japonesos i inclús de molts llocs del món, d'artistes de molts llocs del món, però sobretot el que destaca és la seva forma peculiar, com un cilindre de vidre amb unes sales que formen una espècie de caixes de colors. És molt, molt, molt espectacular, vist des de fora, també. 5. Higashi Shaiagai. És el barri de les Tateries, el barri també del plaer, li deien, plaentes com el de les geixes, que encara poden ser visibles, encara que costin de veure-les, i sobretot no se les ha de mirar a la cara ni fer-los fotografies, però com passa en alguna zona de Kyoto, encara n'hi ha. La zona està molt ben mantinguda, molt ben cuidada, els carrers, com acostuma a passar al país, són molt nets i l'atmosfera és sensacional, tant de dia com de nit. És un retorn al passat amb tota la regla. 6. Us recomano les botigues per comprar la Fulla d'Or. La Fulla d'Or és l'emblema d'aquesta ciutat i és obra d'artesans que són capaços de deixar l'or en unes fulles minúscules, gairebé transparents, superfines. Són l'orgull de la ciutat i podeu trobar joies, articles de qualitat, no deixalles d'aquestes típiques dels turistes, sinó articles de qualitat a preus molt bons. I és a nivell d'orfebreria i a nivell d'altres coses més grans, però verdaderament, sobretot joies i petites joies i petits detalls estan fets amb molt d'art, molt d'art. 7. L'estació de tren. Les estacions de tren al Japó són un món, perquè per dins són ciutats amb restauració, amb botigues, amb tots els serveis, però aquesta destaca, a part de per la seva modernitat, sinó també perquè per fora hi ha una estàtua de disseny futurista i espectacular, espectacular, és la sortida, diguem, cap a la ciutat, que és una barreja de diverses peculiaritats del país, començant pels temples. 8. Nagamachi. És el barri dels samurais que històricament, ja sabeu que han tingut molta importància en el Japó. S'hi van traslladar tots després d'alguns incendis com el del castell, es van traslladar tots a aquesta zona i manté amb cases molt espectaculars, evidentment amb l'estil zen clàssic del Japó, molts jardins, aigua i una sensació de pau molt gran. És un barri també molt, molt interessant de veure. 9. Teramachi, la zona dels temples budistes. Temples al Japó, ens pensem que n'hi ha pocs, potser quan no hi hem anat, però quan arribem veiem que cada cantonada, entre cometes, hi ha un temple, fins i tot a les grans ciutats. Aquí, en aquesta, hi ha més de 70 temples en 2 quilòmetres quadrats, us podeu imaginar, i són temples potser més modestos que els de grans ciutats, com poden ser Kyoto, Osaka, Tòquio, però al mateix temps són potser més entranyables i donen una sensació de pau, com us podeu imaginar, molt gran. Jo sempre recomano els temples també, no són per la nit, veure'ls molt per la tarda, o sigui, quan marxa la llum, o per la nit directament. Al Japó, precisament, no hi ha cap problema de seguretat, pots anar a les 3 del matí per tot arreu, fins i tot a les grans ciutats, i allò és així, la lluminositat i la pau i el misticisme que donen, la veritat és que és espectacular. I 10, ja per acabar, sortint una miqueta, una hora amb autobús, més o menys, de Kanazawa, hi ha pobles com Shirakawa-go, a la zona del Kokoyama, que es consideren dels més bonics del Japó. Són patrimoni mundial de la UNESCO i és una zona ja bastant muntanyosa, amb granges, cases de teulades de palla i és una sensació de tornar directament a la mitjana, però a nivell de pobles, a nivell de localitats també molt petites. Alguna una mica més turística que altres, hi ha diverses, altres no tant, i verdaderament és espectacular el paisatge que es veu allà.
1: I aquí posem el punt final. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar el programa, que hem fet amb molta estima l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Recupereu els programes al web martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell. Nosaltres tornem la setmana vinent parlant d'una ruta en femení, dita Cosint el Sol, que ens permet descobrir història i patrimoni a Tarroja de Segarra. Segurament no us l'espereu pas. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe, i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric, i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que dins de l'aula. Què en penseu? Hi esteu d'acord? Si no hi esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia, què tal, com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-vos una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
7: sí.
0: Estàs?
7: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
7: Correcte.
0: I aquí no, no?
7: És que per favor, vull dir.
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
7: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
8: Bon dia.
0: Hola,
8: a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és sí. L'esmorzar de formatge.
8: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
8: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
9: Ei, què tal?
0: Com bon estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
9: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
9: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si, és una cosa infinita d'admiració, perquè exacte. Jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
7: Jo bueno. No puc.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
10: Hola.
0: Com estàs?
8: Bon dia, Sara.
10: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
10: Sí.
0: Eh?
10: Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre, al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és
10: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
7: Primera pregunta.
9: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Tu estàs enamorat, Felipe?
9: Jo estic enamorat.
7: El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
9: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
10: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... I com, vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
10: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
4: Sí, sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Uh-huh. Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
9: Jo també.
4: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
9: Sí.
4: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs sí, sí, m'he enamorat i també he patit.
0: A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
8: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o...
2: t'agrada algú, està pillat per algú, no? Uh-huh.
4: Sí.
2: Perquè tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu Insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, uh-huh. no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
1: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
2: Sí, sí, bueno.
4: Sí, moltíssim.
1: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
4: Parlar amb els amics, sí, per saber Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona. Exacte. A la qual et vols declarar. Perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'Insti i parles amb els teus amics d'em declaro, no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia, perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta persona.
1: Com és això? I escolta, Felipe,
4: sí, sí.
9: Digues.
1: Tu estàs enamorat.
9: Jo estic enamorat.
1: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir,
9: doncs...
1: en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
9: Doncs sí, bueno, com la Júlia, sóc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
1: Allà arribes, t'enamores.
9: Sí, exacte. Doncs... Em vaig canviar a institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
2: Atractiva.
9: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte veu una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
4: Oh, una aquell... persona.
9: Exacte. Mm. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
1: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols.
9: No, que la quiero muchísimo.
4: Oh!
2: Sí. Que bonic, sisplau, que bonic.
1: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
9: No vull posar noms ara perquè...
1: Massa cosa, no?
9: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs, som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
2: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil o
1: com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
2: Perquè és que jo dic tipo, sembla més fàcil dir et moles o m'agrades, o fins i tot no dir-ho.
1: Per la càrrega que té la paraula t'estimo, no?
2: Exacte, perquè tu dius a una persona t'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies.
9: Sí.
2: Saps?
1: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
4: Jo.
1: Ai,
4: jo.
1: I això és un drama.
4: Sí, ho he de confessar. Jo m'he enamorat.
1: A veure, i com ho vas viure? Com ho vas gestionar, això?
4: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
1: Ella ho va saber o no?
4: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt i ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
2: Agafar
4: un altre to. Molt bé, Aron, exactament. Sí, que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
1: no
4: coses.
1: No vas necessitar sí. distància? És a dir, com ho vius tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, a més, amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, era, com ho fas?
4: Clar, era tan bonic el vincle que jo, amb 12 o 13 anys, no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia dit que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim, i, bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que... no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant.
9: Hòsties.
4: O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, clar. Enamorar-se d'un amic.
1: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
9: Sí. I tant,
1: em veieu? Sí,
9: i
10: però tant, tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
4: Ostres, literalment,
10: hòstia, literalment la conec des de que fa mesos.
1: I et molesta que facin
10: no? Perquè si fos una altra persona, jo també ho pensaria, no. Perquè, tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa?
4: Que bonic.
10: Què passa? Sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo hi ha... Jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
4: Però petons on?
10: Tipo la galta,
1: I Aaron, tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
10: Canvia molt la cosa, eh?
2: Jo estic completament d'acord amb tu. O sea, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
9: Clar.
2: I, de fet, l'abraço... O sea,
1: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig?
2: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir, pues, l'Aaron i Fulanito són parella, o es passen el dia parlant, o tot això.
9: Totalment, que sí. A vegades ho diuen per enveja, eh?
2: També.
4: I perquè s'avorreixen.
2: I perquè s'avorreixen.
4: Són nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
1: Jo només per tancar una cosa, però... M'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles, sí, a la vostra classe.
2: Sí, sí.
1: Em vegeu els que tenen parella actualment?
10: No.
1: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
4: Una cosa.
2: Sí.
4: Espera.
6: Bueno, clar, tu estàs enamorat.
1: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
2: Perfecte.
1: Sí, sí. Endavant.
4: I tant.
11: Doncs sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
12: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
13: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
14: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
15: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
16: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat. Penso que és massa d'hora.
17: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
18: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que... demanar-li els apunts.
15: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
14: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
16: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
11: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
16: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
18: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
13: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
14: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
16: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són impossibles, no?, que passin.
18: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
15: Tu mantens tot molt estereotipat, tinguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
1: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema.
10: Sí.
1: Què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
10: Massa.
1: Què en penseu? Sí. Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
4: Mira, les cançons depèn del que escoltis.
10: Sí.
4: Després podem parlar d'això, però... Sí. Les pel·lis, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
1: Exacte.
4: És un noi, coneix una noia, s'agrada mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
1: I que fàcil que és tot, no?
4: Que fàcil que
9: és
4: tot,
9: jo soc... Ara, o sigui, no tenen en compte les variables.
1: Exacte.
4: Sí.
1: Què vol dir les variables?
4: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
9: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom el coneix.
2: Guapo.
9: Un 1,80 m, sisplau. Què passa amb el que no som tan alt?
1: Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
9: Exacte, sisplau. I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
4: No.
9: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt, molt estranya.
10: I de o fet, també, espera, o també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per tipus dir, diuen coses com: "Ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè és clar, els nostres referents són tals." Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
1: I què seria, per tant, realista, un amor sincer, Aaron?
10: Divers,
2: jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar, si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta, li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella? Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui, exacte. Està ple,
1: que bonic això, per favor.
2: Està ple de veure's, una abraçada.
1: Aaron, ets un romàntic, eh?
2: Sí, però és que...
10: Sí, sí, sí. Ho copio per un poema, vale?
2: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista, mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
10: És l'èxit.
1: Aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
10: O que es gràcies.
1: Per què cançons?
10: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit.
9: Mm-hmm.
10: Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part de, amb el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual el que t'agrada.
9: És la persona,
10: és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust... Que
2: exacte.
10: És amor el que sents.
1: I el reggaeton dona aquesta imatge.
9: No.
1: Felipe,
9: no.
1: Què vols opinar sobre això?
9: Sí, mira, jo, a mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... Perquè...
1: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell de lletres,
9: musicalment... Lletres. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
1: Tu creus
9: era...
1: que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí. És ara? Que abans no era.
9: O sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, no sempre és així, perquè és la dona, saps? No és una cosa que no m'agrada gens.
10: Mm-hmm. Una persona. Romantitzen el fet de la violació sexual.
9: Exacte.
10: Què collons és això?
2: Mm-hmm.
10: Què és això?
4: No, és una nada d'olla molt heavy. Així.
9: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, en tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que és la cançó de From the Start. Mm-hmm. I, sí, això m'ha passat fa molt de temps, que jo estava, bueno, enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamorat. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és: no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava, sempre deia: ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis.
1: Clar.
9: Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
1: Mira, diré més dades, una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions, sí, i violència. Clar, és el tema, jo crec que val la pena també, que encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament, què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
10: Bueno, depèn, hi ha primers cops de tot.
9: Exacte, hi ha tot.
10: Jo aquí em callo
4: perquè no tinc ni idea.
10: No, però sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps.
9: Jo tinc una opinió.
10: Tot són primers cops, digues, Felipe.
2: Sí, digues.
9: Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
1: I tant.
10: Sexe.
9: Jo crec que la pornografia, o sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
2: Exacte.
9: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que ja no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
2: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
10: El plaer
2: llavors,
10: de l'home.
2: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir el dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues, he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu ben has dit, Felipe, amb el consentiment.
1: Que important és també parlar cadascú d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar patis de veritat també, sí, que opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
6: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
11: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
6: Va tenir una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
15: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
19: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
20: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
19: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
6: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
20: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
19: I el que se troba en el buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
1: Clar, jo tinc una pregunta ara. Una pregunta que vull que respongueu ràpidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
4: Els pares.
1: Tu a qui vas?
9: El meu germà.
1: Tu, Júlia?
4: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. Mm-hmm. No sé.
2: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes... quasi no tinc perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
4: Molt oberts.
2: Exacte, sobre relacions i tot. I crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
10: Sí, la confiança que tens amb ells. Exacte, per parlar-ho. Sí.
4: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
1: Com sí, que sí. Estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb un sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes. I jo crec que això és un tema molt arriscat, molt perillós.
4: Sí, sí.
1: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
2: Tu estàs enamorat, compte.
4: Sí, sí. Exacte, vam explicar.
9: Sí. És... Ai, és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan... lo de la cançó, que no sé, tu recordatoris. Era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós, perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi, i que, doncs, és, sí, em fa estimar encara més, perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa estimar més.
4: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia... no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
9: Clar.
4: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim. No vull dir que no lluitis, per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
2: clar, però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques que ens sentim còmode amb aquella persona, clar. I pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
1: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte. No?
2: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho, respectar-ho. Et pots estar morint per, per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar. Exacte. Ni has de, perdona, que pujant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt. Això de...
1: Fulanita m'ha deixat... Saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte.
2: I deixar anar.
1: I Sara, jo, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
3: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I cada... I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic que malament.
1: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res d'això, no, justament perquè tot, forma part d'aquest respecte que vols.
3: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
1: Mira, us proposo una cosa molt ràpida. Anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries? Jo... Una cosa rapidíssima.
2: Fuà, és que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
1: Molt bé. Aquesta falta de llibertat, a tu,
2: exacte.
1: Julia?
15: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc. I això, sí.
1: Felipe?
5: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
1: Això, eh?
5: Clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
1: I tu, què no toleraries?
3: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
15: La ideologia és molt important.
3: La ideologia.
1: El que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
2: Felipe.
1: Va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
3: Sí.
1: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada.
3: I entre tots l'haurem de
1: trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
5: Vinga.
1: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és.
5: Que bueno,
1: no? A veure, obre aquest entrepà.
2: Després em menjo el pa, eh?
1: A veure si és d'embotit, si és de...
5: És de paper.
1: Ah, és de paper. Hi ha alguna cosa? A veure.
15: No és de fuet.
1: Escoltem la Sara.
3: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
1: Escoltem, a veure. Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
5: Jo soc mediador.
1: Endavant.
3: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut. I ell ho nega, perquè té por de les possibles represàlies.
1: El repeteixo,
15: en Pau és el nòvio o...?
1: El Pau és un company de classe, diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veieu que això de l'entrepà...
5: Però quin és el problema?
1: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
5: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defines com a persona. O sigui, tu 100% ets...
15: m'encanta això.
5: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, o si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual... Si...
1: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit, doncs, que no s'atreveix?
5: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? I què? Yeah.
3: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu.
15: 100%.
1: Exacte. Júlia, què vols comentar d'això?
15: Jo diria, Pau, endavant.
4: Sí, 100%, és això.
9: Sin miedo.
4: Tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix,
1: i tu,
4: enamora't de qui t'enamoris. Ja.
2: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic, i és, la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
4: cosa. Oh.
2: Llavors, jo li diria al Pau que sí que
9: otro
2: hi ha...
9: Otro poema.
2: Sí que hi ha molts motius, i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els... Ho sento per la paraula, però els llancés a la merda,
9: uh-huh.
2: I fossi com,
9: sí,
2: i fossi com és, perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
1: Creieu que,
9: actualment
1: els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada,
2: però,
1: o encara continua?
3: Perdonar, perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau, que trist que t'hagis oblidat també.
1: Ara estic agafada amb tu.
3: Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... mai t'oblidis d'estimar-te primer.
1: Això mateix.
3: Sempre t'has d'estimar tu.
1: Que important,
3: pues,
1: és aquest missatge.
3: Si no,
2: moltíssim.
3: Sí, realment no ets molt capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
2: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'estimes molt, et digués un demà i que és homosexual, creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
3: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu, Sara, sóc lesbiana... l'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic, per què has trigat tant en dir-m'ho?
9: Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana, i clar, no passa res. Si em diu, jo li dic, però no tens por que et diguin alguna cosa? I, no, que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina i punto. Uh-huh. I clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè clar, o sigui, tenir una opinió diferent socialment, doncs, és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana i ja...
4: Les etiquetes fan molt mal, també, perquè han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment en certs àmbits jo crec que fa mal, perquè et fa com... Bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom, i tu no ets lesbiana o gay, ets... la Júlia, en el meu cas, no?
1: Una part més de nosaltres.
4: És una part més, exactament, i no ha de suposar un pas de... d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
3: Em molesta mazo, perquè és que últimament, no, hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
4: És que jo no sé què sóc, de tot el que hi ha.
9: No
4: sé com es deia, hi ha una bandera que...
1: Jo crec que al final l'objectiu és això...
3: Hi ha tantes coses que em sento abrumada. Què collons sóc?
1: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència. I escoltant-vos, la veritat és que a mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no, convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final. I ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati, perquè allò que ha dit és molt fort.
4: Vale. Sí, molt...
3: Espera, m'agafo la cadira.
1: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents i, per tant, no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
4: Concentració màxima.
1: Tindreu 2 minuts per decidir-vos, per tant, haureu de parlar.
4: Vale, hem de dir una resposta entre tots.
1: Entre tots hem de decidir qui es queda sense pati.
4: Vale, va.
1: Us diré tres persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor. Només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu, m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és, he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
4: Vale, perdona,
9: el David.
4: Això de negar l'amor entre dues noies.
3: La nòvia del Lleó, per mi.
2: Jo crec, si fos el tutor d'aquests tres alumnes, crec que no faria pati i faria una xerra de classe
1: amb els tres.
2: Això em sembla una brutalitat.
1: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú. El que considerem el més greu.
3: Sí, com era el segon?
9: Ha de tenir pati.
1: Sí, el primer era l'amor d'entre dues noies, no pot ser.
3: L'amor entre dues noies.
1: El de la dieta per agradar agrada més al seu, a la seva parella, i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram tot, a tothom per no...
4: A veure, el tercer, que és un, clar, o sigui, el controlador, saps?
1: Les red flags, clarament, les tres, oi que sí? No,
4: sí, sí,
9: la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria quedat sense patir, no, sí, no, no, sí, el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè, clar, li diu, estàs gorda,

0: la segona em pots recordar?
1: La Sheila deia que menjar, ella està dieta per, vale, per agradar clar. Més al
0: jo
1: seu
0: crec,
1: nòvio.
0: Jo crec que amb la Sheila m'estaria parlant una hora perquè...
1: Què li diries directament a la Sheila? Escolta.
2: Sheila.
0: Hòstia,
3: per on comencem?
0: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio... o de la persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-lo, parlant-ho amb ella, seria estima't a tu mateixa clar. I que et fotin completament els pensaments i t'has amet. Perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona.
2: Voler canviar.
0: Amb específic, sinó persona. Perquè...
4: Jo he dit una cosa sobre això.
0: Exacte, perquè si no estàs, o sea, si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues són molts les preguntes i molts els pensaments de, joder, pues, jo és que no quedo per festes i tot això.
2: I és molta la gent que no està amb els cànons.
1: Que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati, eh?
0: El primer.
4: El David.
1: David. Felipe, tu volies dir alguna cosa, oi?
4: Una cosa que no és d'aquestes les persones, però jo tinc en el meu cos tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sé que és com tinc això cap a dins i doncs tinc el pit com més marcat i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo de fet m'he canviat d'institut perquè em feien doncs assetjament,
0: sento.
4: Llavors em vaig canviar i clar, vaig aprendre d'aquest assetjament i doncs em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sea, que estas todas cosas soy yo y me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
1: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Ah, com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
2: Ja. No, jo sempre abans d'anar-me a dutxar, em fico al mirall, me miro, reina. Això ens ho diem amb la meva millor amiga.
1: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
2: El David ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
1: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i a veure el món d'una altra forma.
4: Si us plau.
1: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
4: Però què dius?
1: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? Què hem comentat?
0: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva... al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
1: Totalment d'acord. Júlia.
2: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte a tot el tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte. Yeah.
1: Felipe, sobre l'amor, què m'ha après? A veure...
4: Sí. Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
2: Sobre la societat, toma, anem a...
1: Sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor. Bueno, que avui estem tots enamorats.
4: Sobre l'amor que... pues pa'lante, y si te dicen que no, pues igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat, doncs... preciosa.
1: Molt bé, Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
2: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, exacte, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
1: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, soc fan absolut. Moltíssimes gràcies a Sara, Felipe, Júlia, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
2: Moltíssimes gràcies a tu.
1: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí, l'hora del pati s'acaba i tothom que a la classe, fins al proper episodi.
4: Carreguem tant.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: rellotge de qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: Inspectora Merino? Soc l'Iris Prats, la podcaster de True Crime. Sé que és tard, però he d'explicar-li una cosa important sobre la desaparició de la Mònica Esteve.
0: La Mònica? Ja n'hem parlat prou, d'aquest cas. I es pot saber com s'atreveix a trucar aquestes hores?
1: Perdoni.
0: N'estic farta de podcast com el seu. Tothom es creu policia ara i tothom s'atreveix a investigar.
1: Ha d'escoltar-me, si us plau. És urgent. Tinc informació que demostraria que la Mònica continua viva.
0: Sí, clar. I han acudit a vostè abans que a la policia?
1: El missatge és d'un número desconegut. Necessito que verifiqui la traçabilitat del telèfon.
0: Però l'ha rebut vostè, aquest missatge, o no?
1: No puc donar detalls. Només li puc dir que és fiable.
0: Ah! Que tot això és pel seu podcast. M'està gravant? Vol fer un especial?
1: No. I ara, no té res a veure amb mi, això. No gravo, li prometo. La vida d'una noia està en joc. Ens han donat 48 hores. És la filla d'algú, inspectora. Jo també tinc fills, un fill, sap? I no em puc ni imaginar pel que deuen estar passant els pares. Ha de creure'm, comprovi-ho vostè mateixa, faci-ho. El número és 666-000111. Senyora inspectora, és aquí?
0: Sí, estava comprovant-ho. És un número de prepagament. Hi ha un titular associat, sí, però podria ser qualsevol.
1: I no li sembla estrany que sigui de prepagament? Qui fa servir mòbils d'aquests, ara?
0: Més persones del que imagines, per desgràcia.
1: Potser era algú que volia enviar un senyal sense ser detectat. Algú que sabia que el missatge només tindria sentit per la família. Ha parlat amb el pare, la mare...
0: O algú que volgués jugar amb el remitent.
1: Com diu?
0: Res, que ho investigarem. Ara l'he de deixar.
1: Sí, ho entenc. Però, si us plau, li demano que segueixi el rastre. Potser hi ha més en joc del que s'imaginen. Ha d'ajudar-me. Què has fet? Per què ha penjat? La tenia mig convençuda.
2: Et penses que sóc imbècil? T'havia dit que no volia jocs. Doncs sí. Sí que hi ha molt en joc, sí. I bingo, has fotut la pota.
1: No, on vas? On vas? Torna! Torna! No has sospitat res, t'ho juro!
3: Deixa'm marxar!
1: Deixa el covard de merda! És amb mi que tens un problema, eh? Vine aquí, fes-m'ho pagar a mi!
3: No.

0: Última hora sobre la desaparició de la jove Mònica Esteve. Els Mossos d'Esquadra haurien aturat la investigació després de considerar que la noia hauria fugit per voluntat pròpia. Segons fonts properes al cas, no s'ha trobat cap indici de segrest i es treballa amb la hipòtesi d'una marxa voluntària. Ens hem posat en contacte amb la inspectora Merino, a càrrec de la investigació, que ha evitat donar detalls, però sí ha respost breument a les càmeres.
1: No tenim indicis que portin cap a una altra banda, però, com comprendrà, no puc donar-los més informació. Quina vergonya, no saben com omplir telediaris o què? Estem treballant, no ho veuen? Si ens disculpen...
0: La inspectora Merino ha evitat més preguntes. Mentrestant, el pare de la jove ha expressat la seva indignació a les xarxes socials. A la seva compte d'X escrivia això aquest matí. La meva filla ha desaparegut i la policia no fa res per ajudar-me. Estic desesperat. Tinc por de cometre alguna bogeria.

0: També jo, Quiris. Però ja saps com acabarà tot plegat.
1: Cap més joc. Hola, inspectora. Alguna novetat?
2: Hem trobat el titular del telèfon.
1: Ah, això és bo.
2: No exactament. L'hem trobat dins del seu vehicle. Mort. Al descampat del Pla de l'Alba. Possible sobredosi.
1: Merda. Puc tornar-la a trucar en una estona?
2: No ens facis perdre més el temps, Iris.
1: No, no, no ho faré.
2: Adéu.
0: No pot ser. No pot ser. No pot ser!

0: intentant-ho. Ei, que em sents? Torna, torna a ser. Sé on podríem trobar una nova pista. Que no em sents? Escolta'm, tinc una... A veure, no conec cap adolescent que no tingui xarxes socials. Allà hi és tot, i tot el que necessitem saber d'ella també ho trobarem allà.
1: Ja t'he dit que es va endur el mòbil.
0: Ho sé, però no parlo del mòbil, no. Has de trobar el seu portàtil. En té un, no? Des d'allà hi tindrem accés, seguríssim.
1: No aniré a casa i et deixaré aquí.
0: No em mouré. Va, no perdis més temps.
1: I si torna a tocar la inspectora?
0: Jo no podré despenjar-li. Hauràs d'afanyar-te.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Desbocats. No s'incomoda el silencio.

0: Són les 5 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.